0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó en este primer dia del mes d'octubre, dijous, dia 1, i comencem com sempre amb la previsió de l'horatge.
1: L'horatge.
0: Vint-i-vuit graus de màxima, 18 de mínima, en vent que comença i acabarà sent del noroest, però que en les hores centrals bufarà de l'est a 15 km hora. Índex ultravioleta a nivell 5 i serà este dijous una jornada inestable i d'aigua tal com abans el dia. En alerta groga en el litoral sud i especialment en la jornada de demà divendres, que segons la previsió arriba a l'aigua. Però al marge de l'horatge, al marge d'este començament inestable del mes d'octubre, parlem ara de canvis en la planificació urbanística de la vall. Algú se meneja en urbanisme després de molts anys, perquè, com deia ahir el regidor Vicent Pitar, la última planificació urbanística de la vall ve de l'any 95. Quines són aquestes novetats, aquesta nova planificació del planejament urbanístic de la ciutat? El regidor contava coses com està.
2: I fem diverses modificacions i això és el resultat, sobretot, i sí que m'agradaria fer-ho públic, d'una escolta activa, però una escolta activa real per millorar aquest planejament que tenim en l'autoritat a dia d'avui en la ciutat de la Vall, que és de l'any 95. I jo penso que són modificacions del planejament i que van a tindre una repercussió en el dia a dia dels nostres veïns i que, per tant, orgullosos i satisfets d'arribar a aquesta conclusió, penso que és la tercera modificació que fem en 3 anys. Vull dir que estem contínuament treballant en millorar el dia a dia dels veïns. 12 de 14 punts, però el més important, jo penso, és el de facilitar la cessió de sòl privat en condició de solar dins del poble per fer aparcaments públics. ¿Vale? És una necessitat que teníem, perquè també la ciutadania sap que estem petrolitzant molts espais, també les actuacions que fem d'urbanització de carrers, la pròpia norma, que no és una norma local, sinó que són normes estatals, inclús autonòmiques també, ens fa que les voreres, una vegada tu facis una actuació en un projecte oficial, les voreres tinguin que tenir unes mesures mínimes, ¿vale? No és un capritxo d'un regidor ni d'un tècnic, sinó que les mesures han de ser tindre les mesures mínimes per compliment, sobretot, d'accessibilitat i de sostenibilitat en la ciutat.
0: Parlava també de bonificacions en l'IBI relacionades en aquesta mesura que acaba de comentar.
2: Ja en vigor, a partir del 27, d'una bonificació de l'IBI d'eixe solar del 95% i que, per supost, evidentment, la conveniència o no d'eixa sessió de sol tampoc serà capritxo d'un polític, sinó dels informes tècnics, dels departaments influents, en aquest cas, evidentment, doncs, com no podrà ser de tràfic, d'urbanisme, de vies públiques. I, per tant, bueno, doncs és una modificació, jo penso, important, que dona resposta, com he dit, a preocupacions que tenim o tenen els ciutadans en quant a la merma de places d'aparcament.
0: I, per últim, el regidor també abordava altres qüestions referides a urbanisme.
2: Aprofitant que el mateix codi tècnic sí que permet rebaixar l'altura a 2,10, doncs donem eixida a aquesta modificació del planejament, que la restricció era 2,20, donem eixida a molts locals comercials en la ciutat de la Vall, concentrats en gran part en polígon 3, però bueno, evidentment són d'afecció a tota la ciutat. També hi ha moltes més modificacions. Algunes tenen que veure, per exemple, en la devolució de fiances, que a dia d'avui no quedava ben definit. Quan és un projecte tècnic, la devolució de fiances sempre estava lligada a aquest certificat final, i problemes de convivència que n'hi ha ben quan una vivenda se quedava més alta que una altra, per exemple, sobretot en unifamiliars, en aquest cas en àrea 6, i que permet ficar el ballat a una altura per dalt de lo que estava marcat i evitem així aquestes servidumbres de vistes que existia i teníem, encara que no ho parega, moltes reclamacions. I sobretot també, bueno, a nivell de patrimoni, una modificació que existeix, la normativa estipulada per al patrimoni no catalogat, com pot ser Benizàs, Zeneta, Benigasló o Benigafull, és d'obligat compliment, no sols per a les obres de nova construcció, sinó també per a les de rehabilitació.
0: Pues eso es el que contava com a novetats que n'hi haurà en urbanisme el regidor de l'àrea Vicent Pitàs. Per cert que avui n'hi haurà visita institucional de part de l'equip de govern a les obres del carrer Rambla amb la plaça Desemparats. I ja en capítol festiu, l'agenda d'avui també porta el lliurament de la banda la Regina del Santíssimo Cristo del Calvario. Serà allà, en el Carbonaire. Una pausa i seguim.
3: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
0: Altres qüestions, al marge d'aquest ple corresponent al mes de setembre que se va fer ahir en l'Ajuntament de la Vall en diverses mocions, d'entre elles una del grup socialista per a incloure el CEI Blasco Ibáñez en el pla edificant i la que presentava el Partit Popular, per exemple, per a exigir una resposta d'estat davant els greus aconteciments de Ceuta. Però l'actualitat porta més coses també, porta, per exemple, que des d'avui entren en funcionament lo de la possibilitat de poder reservar sales per a grups artístics, musicals, per a assaig, per a gravació. Ho confirmava el regidor de Cultura, després d'ahir, Jorge Marqués, però també ens ho ha contat en la SER des de l'auditori, Tania Baró.
4: Empezaremos el 1 de octubre a poder reservar estas salas. Son unas salas que están en la primera planta del auditorio. Hay 4 salas para poder reservar, son gratuitas completamente. Hay 2 más pequeñitas que tienen unos 10-11 metros cuadrados y hay 2 más grandes que tienen unos 17 metros cuadrados. Y nosotros mensualmente, o sea, el día 30 o el día 31 de cada mes, publicaremos el calendario donde la gente podrá ver la disponibilidad semanal, porque solamente podemos ofertar, hay veces en función de las producciones, pues 1 o 2 días a la semana, y se podrán reservar en bloques de 2 horas, con un máximo de 4 horas al día. Y es para personas, bueno, pueden ser personas o colectivos, artistas, músicos, bailarines, aunque ya pequeño formato porque no son demasiado grandes, pero claro, bueno, estarán dotadas también técnicamente. Y lo único, eso es importante, el reservar mediante la web y esperar ese email de confirmación diciendo que está libre, que está disponible.
0: Al Fondequilla ha posat en marxa per primera vegada l'escoleta matinera per facilitar la conciliació familiar i laboral. El servei, que funciona de dilluns a divendres en horari de 7:30 a 9, ofereix a les famílies la possibilitat de deixar els seus fills i filles al centre educatiu abans de l'inici de la jornada escolar. David Galindo.
5: És una reivindicació de fa molts anys de les famílies del poble. Sobretot, pues, és un servei que permet compaginar un poc més i coordinar un poc millor tant la vida familiar com la laboral. I per tant, ara és un servici que s'ofereix en guany. És un servici que s'ha donat gràcies a la Diputació de Castelló, amb una subvenció que ens ha concedit. Al ser el primer any que se demana, sí que és veritat que el que és la part subvencionada va des de setembre hasta finals d'any, pràcticament, fins que acaba Nadal.
0: I dir que l'Ajuntament de Moncofa ha repartit les agendes escolars del curs 2026-2027 amb missatges d'igualtat i inclusió. L'agenda inclou pàgines específiques amb frases que conviden a reflexionar sobre la diversitat i els drets de totes les persones. I ja que estem parlant de Moncofa, sapiguem que s'ha viscut ja el primer cap de setmana de les festes de Sant Antoni, una programació que a partir d'ara ja continua fins al 12 d'octubre amb actes, taurins, música, activitats per a les penyes i propostes per a tots els públics. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, mestre Rodrigo 12.

0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
2: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
1: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
2: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
1: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
2: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
3: Cariño, ¿5x5?
4: 25.
3: ¿Y por 3?
4: 75.
3: Ahora eres de números.
4: No, no, de Mi BP.
5: Con la app Mi BP, las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
6: Multiópticas presenta los progresivos que se adaptan a ti. Diseñados con inteligencia artificial y personalizados según tu forma de mirar. Ahora, con 90 días de garantía de adaptación. MOD. Solo en Multiópticas.
7: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
8: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, sempre al teu costat.
9: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
10: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-0545.
11: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercera any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
12: Reposta i estalvia en la gasolinera de la cooperativa San Isidro. Cap de setmana i festius, aprofita del descompte de 7 cèntims per litre i barra de pa de regal. A més, tots els nostres combustibles tenen l'additiu Aderco per a cuidar del teu vehicle. Visita'ns.
13: La SER, el sonido de la vida.
14: Pepe Rubio, ¿tienes ya todo preparado? Que nos vamos a Aranda, ¿eh?
15: Todo preparado, con doble posibilidad, como hay lluvia, frío, calor, yo no sé ya. Yo no paro, maletón, de mirar, no paro de mirar en Aranda, al final haces un maletón.
14: Tengo unas ganas de que nos tomemos algo por la calle Silla y mañana.
15: Ah, sí, yo creo que tendremos buen tiempo.
14: Sí, y aunque llueva, vamos a estar. Mañana, hoy por hoy, en Aranda de Duero.
16: A veces las condiciones extremas nos ofrecen algo extraordinario. Este viernes lo comprobamos en Hoy por Hoy, viajando hasta el corazón de la Ribera del Duero. Desde Aranda hablaremos de una tierra compleja cuyo clima extremo produce una uva extraordinaria. Hoy por hoy, con Aymar Bretos. Colabora Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. La SER, el sonido de la vida.
14: Ahí estaremos mañana en Aranda de Duero, desde el espacio Ibercaja, a las 8:30 de la mañana, y brindaremos con un buen Ribera. Vamos a ver, Pepe Rubio, 6 razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la
15: pena. Era difícil hoy, ¿eh? Bueno,
14: primero. ¿No había 6 o qué?
15: No, había más.
14: Ah, vale.
15: Sí, siempre hay más.
14: Joder, Pepe.
15: Bueno, el primero, por la empatía de un oyente, la primera razón, de A Coruña con la inmigración a través de una historia personal.
17: Hola, soy Ana de Coruña y hoy me he levantado pensando en la foto de un bebé precioso que me enviaron ayer. Su madre es una chica que llegó hace poco tiempo de Nigeria y a la que contratamos en nuestra empresa. Al poco tiempo se quedó embarazada, pero la pobre decidió ocultarlo por miedo a perder su trabajo, hasta el punto de que se desmayaba continuamente en su puesto. Finalmente nos dijo la verdad, pero tuve que prometerle que no pasaba nada por coger la baja y que cuando estuviese preparada para volver, su puesto de trabajo seguiría esperándola. Solo entonces aceptó la baja que le había recomendado el médico. Ayer nació su bebé y me mandó la foto para darme las gracias, y hoy no puedo dejar de pensar en ello.
14: Ojalá bueno, más gente como Ana, ¿eh?
15: Sí, desde Buah. Luego. Y detrás de cada inmigrante hay una vida, hay la búsqueda de una oportunidad. La que, no, la que le han arrebatado a un menor marroquí que llevaba 2 años en Ceuta es, en este caso, la sinrazón del día.
14: La SER ha localizado en Marruecos a un menor de edad que llevaba casi 2 años tutelado por la ciudad autónoma de Ceuta y que a pesar de eso denuncia haber sido expulsado ilegalmente por las fuerzas de seguridad españolas. El caso está ya en manos de la justicia. Nicolás Castellano, buenos días.
18: Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenos días.
14: ¿Qué es lo que sabemos de este chaval?
18: Se llama Ahmed, tiene ahora 16 años, llevaba desde 2024, como dices, en Ceuta, donde cruzó a nado, estaba tutelado, con su permiso de residencia en vigor, que nos muestra, y escolarizado, pero al menos media docena de militares, dice, primero, y 2 patrullas de la Guardia Civil no quisieron ni escucharle y lo expulsaron ilegalmente a Marruecos en la madrugada.
15: Lo expulsaron y esto es muy grave. Y yo creo que si lo quieren entender, deben leer la nueva novela de Jacobo Vergareche, Tío Grande, que este viernes, por cierto, estará, ¿dónde? En Aranda. En Aranda de Duero. Y si quieren entender el problema de la vivienda, también lean Juego del Dinero de Gary Stevenson, del que Claudio Pérez nos leía esta mañana 100 palabras.
19: Dice, ¿por qué se va al carajo la economía? ¿Por qué se va al carajo la vivienda? Y contesta el personaje, dice, los ricos se quedan con los activos, los pobres con la deuda, y los pobres acaban pagándole todos sus salarios a los ricos cada año solo para poder vivir en una casa. Los ricos usan ese dinero para comprar el resto de los activos de la clase media y el problema se hace cada vez más grande. La clase media desaparece, el poder adquisitivo desaparece para siempre de la economía, los ricos se hacen cada vez más asquerosamente ricos y los pobres, bueno, supongo que los pobres se mueren.
15: Y ya que estamos con la vivienda, vamos con la tercera razón. Frases que te pueden marcar para el resto de tu vida. La ha pronunciado esta mañana Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
14: Si este decreto, el que incluye el grueso de las medidas económicas, se aprueba mañana, ¿no vamos a ver más desahucios?
20: No habrá más desahucios de personas vulnerables en España.
14: Ninguno más.
20: No va a haber con este Real Decreto más desahucios de personas vulnerables en España.
15: Bueno, espero que no sea como el IVA de los chuches. Pero lo que ya sin IVA es un palo es ver el próximo Madrid-Barça el 25 de octubre. La cuarta razón es una ruina, Alfredo Duro.
21: Los precios son 1.699 más un gasto de gestión que alcanza los 3,5 euros. Y esta entrada es una entrada en Tribuna 2 superior, es decir, arribita en el Camp Nou. No lo critico, simplemente lo cuento Duro. Y lo cuento desde un punto de vista de...
15: Ay, se llamaba José Antonio Duro. Dios, me va a matar.
14: Increíble.
15: Menos mal que... Bueno, vamos con la quinta razón. No salió gratis, gracias a nuestro croissant Ángeles Caballero.
22: Te vamos a dar un café con leche para un oyente que a estas horas lo que estará haciendo mientras no se escucha es hornear croissant. Y que ayer nos hizo llegar unos croissants deliciosos y él se llama, y le ha puesto su nombre a la pastelería, se llama Pierre Nicolas Croissant.
14: Chema, nuestro técnico de sonido, se puso tibio.
23: Era como mantequilla deshaciéndote en cada bocado. Ambrosía.
22: ¡Qué bonita palabra!
15: Bueno, es esta razón por la que merece la pena escuchar este hoy de primero de octubre de 2026. Escuchar a la actriz Miriam Garlo, Goya, por la película Sorda, y hoy nos presentaba su novela Volar con un ala rota.
24: Es muy diferente la experiencia. Yo tengo muchas amigas que son sordas de nacimiento y ellas no tienen huella auditiva porque no han escuchado nunca, entonces la forma de interpretar el mundo es totalmente diferente a la mía. Yo escuché hasta los 6 años y medio, y no soy consciente, o sea, no recuerdo nada de esa época, pero sí hay una huella que me facilita el entendimiento de las situaciones. Eso también hace que en mi caso hay más trauma.
15: Ha sido muy bonita esa entrevista. Y por último, es un regalo que te traigo.
14: A ver.
15: Hemos tenido un momento esta mañana cuando dabas paso a Alejandro Becerra en la Puerta del Sol.
14: Un poco ortopédico.
15: Sí, dijiste algo que unido a un hito político de este país es impactante.
14: Lo que no se oye es violencia.
25: ¿Lo escuchan? Es el silencio.
14: Ese momento ortopédico, sí. Pero oye, mira, también.
15: Ha quedado muy bonito.
14: Ha quedado muy bonito, efectivamente. Pepe Rubio, mil gracias.
15: A ti.
14: Y gracias a ustedes. Mañana más desde Aranda, hoy por hoy, mañana en Aranda de Duero.
26: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
27: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvinguts i benvingudes a Hoy por Hoy, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, en este primer dia del mes d'octubre, dijous, que arriba en un S-Alert. A les 10 del matí, les primeres persones que l'han rebut eren les 10, a partir d'ahí han anat enviant-se més avisos. Situació complicada a partir de les 2 de la vesprada i, en principi, tot apunta que l'interior i el nord de la província de Castelló és el més complicat va estar, però les alertes per tota la província de Castelló, la de València, en principi, esta és la previsió, i moltes coses replegades ja en agenda, se cauen, se desconvoquen, etc. I veurem fins les 12 de migdia de demà com queda l'assunt. Ara, després del butlletí de notícies de la una, que rebrem la visita de l'alcaldessa de la Vall, Tània Baños, li preguntarem per esta qüestió. Anem a encetar este primer bloc parlant de festes que, salvant, òbviament, el que puga decidir o fer l'horatge, les festes del Roser estan cridant a la porta i ara coneixerem tots els detalls en un agent que damunt està allà en Andalusia, ultimant tots els detalls dels bous adquirits. Parlem de seguida amb Vicent Manuel Aparici. Arranquem!
27: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
0: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. STB Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica. Hoy por hoy, de la Tardor.
0: Primer dia del mes d'octubre i parlem del que és una tradició sempre parlar, bueno, quan arriba octubre, parlar, no parlar i actuar i estar de festa. I tot i que, clar, avui tenim un dia complicat perquè ja des de les 10 del matí que anem en el tema de les alert, a veure què passa durant avui, si arriba fins demà migdia, bueno, tota aquesta sèrie de coses que ara no podem saber, però sí, el que sí tenim clar és que l'independència de tot això i què passarà, que tenim les festes del Roser, i això sí que és una gran veritat, o no? Secretari de la Comissió de Festes, Vicent Manuel Aparici, com estàs?
3: Molt bon dia, Vicent.
0: Molt bon dia.
3: Assistem en com...
0: Per ahir vaig millor, no, Donatge?
3: Pendents un poquet del que mos conteu, del que està passant ara ahir. Uh-huh. Nosaltres ara ens trobem en ple cor de Serra Morena, així a Jaén.
0: Sí.
3: Hem embarcat els bous a la mateixa, acabem de fer la mateixa, i així fa un sol esplèndid.
0: Bueno.
3: Però clar, estem rebent els avisos de la resta de membres de la Junta, dels companys de Junta,
0: sí.
3: I clar, pues és una situació que ens preocupa des del punt de vista, diguem, de l'organització i com a Junta, perquè, òbviament, el que cal primer que res és atendre les indicacions oficials que les autoritats i l'administració pública nostra, en aquest cas, determine per a este tipus de qüestions, i òbviament, la seguretat prima de les persones, prima per damunt de qualsevol altra circumstància, i estarem pendents del que les autoritats vagin comunicant-nos. Òbviament, nosaltres ja la Junta havíem pres la decisió ahir que posàvem l'acte de fer-lo al carrer, l'acte inaugural d'obrir la festa, que era el tribut, el concert tribut a Rocío Dúrcal, que es feia al carrer Sant Quintín, ja havíem substituït l'espai per fer-lo al Teatre Municipal en previsió d'aquesta situació meteorològica que veiem que
0: estava,
3: des d'AEMET anàvem rebent.
0: Uh-huh.
3: Òbviament, ara és una altra situació pel que estem parlant, pel que ha referit també, vull dir, l'alerta roja determina una sèrie de restriccions i consideracions que les autoritats ens posarem en contacte ara amb elles per veure quin procés o quin protocol s'ha de seguir, i en base a això i en la mesura possible també poc aprofitant la confiança en vosaltres farem us mitjançant la cadena C ben el dia d'avui, ben el dia de demà, si hi haguera algun altre tipus de canvi o hi haguera alguna suspensió total d'esta actuació inicial de les festes, perquè òbviament, pues, com dic, vull dir, el que primer prima és la ciutat de les persones, sí. I les condicions climatològiques són les que manen sempre.
4: Efectivament, bueno, pues en independència d'això, que tenim tota la jornada de demà per a donar informació al respecte, ja ens has aclarit que, diguem, l'acte central de demà divendres a les 10:30, que era al carrer Sant Quintín, ja havíeu pres la decisió de que no seria ahir, però clar, en funció del que estem parlant ara, demà confirmarem definitivament si al teatre o què passa, no, Vicent?
3: Això és, al igual que l'acte que teníem per la vesprada, que era l'acte de la vescuità, la tradicional vescuità, que sí. Es fa amb la xaranga, en aquest cas la Regina Irames, enguany que tenim Regina Irames, uh-huh. De l'acord, els membres de la junta directiva, que és un acte tradicional de repartir este detall, no, als abonats de la festa, si veiem que les condicions meteorològiques mos condicionen a que no es pugui fer aquest acte, pues segurament ho anunciarem, a més, a les xarxes socials de la...
4: Sí, vist que s'ha tallat ara. Ens escoltes?
3: De tal, a la guai d'aquesta informació, ho faríem des de la pròpia seu de la comissió, l'edifici de la Pacheca, el carrer Traslladació, sí. Farem el repartiment dels bescuits, el farem des de la seu. Però ja t'he dit que nosaltres, pel que ens trobem ara, pues és això, en una situació un poc canviant, perquè nosaltres, com bé parlàvem abans, estem així en un solet i en un temps de categoria, sí. I la informació que rebem vostra pues és una altra. No?
4: Costa creure, no?
3: Aquestes pròximes hores, no? Sí. Com anirem desenvolupant-se, i en base a això, pues, sobretot, demanar pues les corresponents disculpes, en este cas a la gent per les situacions que puguem, perquè sempre és un agravant un poquet la pluja, mira que la desigem sempre, però quan mos ve moltes vegades mos destorba, no? I bueno, pues genera xicotetes molèsties, pues això, demanar als abonats pues aquesta consideració, i un poquet de paciència, no? Per si tenim que estar pendents o estar modificant un poquetet en base a lo que les autoritats també ens diguen, i bueno, conforme anirem passant les hores, pues anirem cursant-les i tractarem de fer les coses el millor possible.
4: Efectivament, i no és que ens moleste la pluja, el que ens molesta és que no ploga ordenadament. Però bueno, estem en una zona en què ja coneixem com plou. Bueno, el dissabte dia 3 d'octubre, i que vull pensar que el que tinga que ploure ja ho haurà plogut i tal, el dissabte 3 d'octubre sí o sí és una data esperada. El bou del Roser a les 5 en punt, i suposa que tota aquesta feina la que esteu fent avui per ahir, no? O què?
3: Pues sí, hem carregat, afortunadament, hem carregat els dos bous així a la ganaderia del Cotillo, així a Carboneros, a Jaén. Ha sigut un matí preciós, la veritat que la comitiva, la gent dels membres de directiva que venim, ho hem gaudit molt. Ha sigut el ganader i igual que els vaquers, ens han fet una entrada espectacular dels bous a cavall, i ha sigut un acte molt bonico de veure el que és l'encaixonar. Els bous estan forts, els bous estan lluïts per una festa com la del Roder. Estem així en l'entorn, com t'he dit, ja t'he dit que és un plaer estar així en esta finca, perquè com t'he dit, estem en el cor de Sierra Morena i és l'entorn és preciós, vull dir, estem al mig d'uns camps d'oliveres, la finca, la ganaderia és una ganaderia preciosa, perquè a més la tenen també vinculada al tema de béns corporatius i convencions i cerimònies i bodes, i bueno, la finca és un capritxo, la veritat. I bueno, pues això, en molta il·lusió clavada i pensada sobretot en el dia fort d'obrir festes bous al Roser. Com sempre i com mana la tradició, a les 5 en punt tindrem el primer bou d'esta ramaderia del Cotillo, número 12, Guarisme 2, a l'eixida, com sempre, a les portes de la Mare Déu de l'Ermita, rendint honor a la patrona nostra. I per la nit és l'altre bou que hem carregat així, però demà el dissabte tenim dos bous, el primer bou este que t'ha dit, i el segon bou és un bou de Juan Albarrán, que el patrocinem també, diguem, una penya, una associació taurina de joves que tenim, inclús alguns d'ells també formen part de la pròpia comissió de festes, que este s'amollarà al Oriente, al carrer Oriente. No podem dir un hori perquè sempre depèn un poquet d'aquesta segona exhibició, pues sí. Quan finalitza el primer bou de la festa, a continuació serà este segon bou, un bou de Juan Albarrán, bou fort també, i bueno, l'eixida també promet perquè és un carrer molt estretet, en un entorn com és carrer Oriente i plaça Oriente, pues, delicat, i ahir els aficionats tenen ganat molt espai perquè si algú apreta ahir pot haver algun susto. Per tant, és sempre l'emoció a flor de pell a un recinte tan particular i idiosincràsia que té el Roser. I per la nit, a les 11 de la nit, tindrem en este cas este segon bou del Ferro del Cotillo, un bou el número 12, perdó, el número 31, Guarisme 2 també, un bou molt fort també, i bueno, amb molta il·lusió perquè, ja t'he dit, com bé parlem moltes vegades en les comissions, són temps complicats per trobar bous que donen, diguem, la talla de la presentació i sobretot que puguem ajustar-nos les comissions als pressupostos, perquè pues, com tot en la vida i en este ritme frenètic de societat que portem avui en dia, pues, els preus pues, en totes les coses pues, estan pujant a la carrera, i òbviament en els animals també, vull dir, el camp està molt reduït d'animals i pues, com tot en la vida, pues, el que vol algo té que rascar-se molt el bolsillo. Nosaltres, afortunadament, hem trobat enguany un lote de bous molt acorde a lo que és la festa del Roser, ens sentim identificats en esta compra, estem molt contents i esperem pues, que, sobretot, que no facin mal, que és el que se pretén sempre en este tema dels animals, dels bous, que no passi res i que, sobretot, que abonats, que són els primers que paguin, se rascin el bolsillo, membres de comissió, el disfruten i això agrair, sobretot, i l'esforç que se fa també des de les cases comercials i tota la gent implicada, diguem, simpatitzants de la festa, que fan que la festa del Roser cada any siga possible, no? Sí. I, pues, això, en ese espírit d'agraïment i de rebre la festa com cal, estem, pues, avui ja, pues, això, a flor de pell, nervis ja a flor de pell.
4: Ara després, Vicent, en el teu permís te preguntaré però després, perquè ara vull que parlem dels actes de la festa, que no te'n fades massa, però després te preguntaré pel del reglament de bus al carrer, que està donant que parlar. Un dissabte espectacular, i vull pensar que damunt l'horatge ho permetrà, tot el que teniu anunciat, sí. I a partir d'ahir, perquè és un any molt especial també per a vosaltres, per a les festes del Roser, i a partir d'ahir, si et sembla, Mone repassaria el diumenge dia 4.
3: Sí. Pues diumenge tenim el tradicional Rosari de l'Aurora, és un acte, per a nosaltres és el dia fort de la festa, en el sentit religiós, no? Vull dir, és un acte que ens vincula un poquetet a la professió de fe que tenim a la Mare de Déu, i és el dia, pues, per a nosaltres, com que deia abans, el dia de la nostra patrona, no? És el dia que rendim, diguem, i l'aixa pleitesia a la Mare de Déu del Roser. I a les 8 del matí, des de la Iglesia de l'Àngel, també es fa, diguem, com sempre, la baixada de la Mare de Déu a les 7 i mitja des de l'ermita a la Iglesia de l'Àngel, i a les 8 del matí és en processó el que és el Rosari de l'Aurora des de la Iglesia de l'Àngel pels carrers de costum fins a arribar, en este cas, novament a l'ermita. Després del Rosari, la tradicional xocolata, que es fa també allí davant de la seu, enguany també, òbviament, en agraïment també a la cofradia, que és qui sufraga, diguem, este acte. A les 11 tindrem la Santa Missa a l'ermita del Roser, i després de la missa, en finalitzar la missa, tenim l'ofrena, que es fa també allà a la pròpia ermita, diguem, on participen, pues, això, comissions convidades, l'escorx d'anys anteriors de la festa, abonats, gent, veïns, simpatitzants de la festa, diguem, un acte molt bonic i molt sentit, per a sobretot per a la gent de l'Alcúdia, no? I després, per la vesprà, a les 4 de la vesprà, tenim allà el carrer de Traslladació, que és l'antic carrer del Trinquet. Ahí tindrem la tradicional partida de pilota valenciana, diguem, per a sobretot mantindre, diguem, aquesta cultura de joc i festa popular que ha sigut, diguem, el Roser en la tradició del joc de pilota. I al finalitzar la partida, ja a casa, duchamos i ja preparamos, acalanamos en les millors vestimentes, perquè a les 7 i mitja comanden els cànons, sí. I és la professó del Roser. A les 7 i mitja eixirem des de l'ermita fins a l'Àngel, i en la Iglesia de l'Àngel, diguem, ja és la volta de processó per l'itinerari tradicional, fins a arribar novament a l'ermita, que és on finalitza. Quan finalitza, en aquest cas, la processó, tenim el castell de focs artificials, que enguany és una novetat, que l'incorporem, diguem, al recinte. Es dispararà al carrer Estolors, i per tant quedarà tot a la disposició de la plaça dels Dolors per a que el públic i participant de la gent de Sabonàs, gent que hagin vingut, la gent que hagi vingut a la processó, que pugui veure el castell de focs, diguem, en este recinte, diguem, a una ciutat més tradicional.
4: Sí, senyora,
3: amb actes, diguem, molt menors i moltament és que tenien que recuperar l'acte del castell, perquè ha sigut un acte sempre molt bonic. Per tant, és una novetat que incorporem enguany a la programació, diguem, del Roser. I passarem directament al dilluns.
4: El dilluns que veig jo que teniu ahí el sopar de tanda i la tuna.
3: Correcte, ahí tenim enguany, pues, com te deia abans, no? Com tenim Regina, tenim a Gemma Talamantes i la seva cor d'honor, Regina i Dames de la Cor, pues hem volgut fer un acte, diguem, que també honre, diguem, aquesta participació festiva, no? que aporta sempre, no? Tindre representació, diguem, de la dona, diguem, en la festa, no? com és la Regina de la seva cor, i el que farem serà que la vesprada hi haurà jocs tradicionals patrocinats per Nexe Benx, de vesprada per tots els xiquets, en un berenar popular, i per la nit farem el tradicional sopar de la tanda per als membres de la comissió i els abonats, i posteriorment es farà una ronda en la tuna de la Facultat de Medicina de València pels carrers del recinte, pues sobretot això, honrant al primer carrer a Regina i Dames i a la resta de veïns, diguem, que participen de manera directa de la festa.
4: Després veig jo que arribava, vist que el dilluns no hi havia vaques, però ens ha vist en dimarts i dimecres, i t'explico el perquè te comento això, perquè un dels primers records que tinc jo de la meva infantesa era que dilluns, dimarts i dimecres eren dies de vaques al Roser. Això
3: al Roser, no,
4: en el Roser tres dies seguits, eh?
3: Sí, aquests tres dies. Nosaltres tenim una infància marcada des de menuts i, bueno, abans ho parlàvem a nit a l'hotel, que ens van quedar així a Jaén també, que ho parlàvem, no?, recordant un poquet, perquè, a més, la fita de la festa no és només viure la festa, sinó és que te transporta, no?, te teletransporta, diguem, sí, als temps passats en els que la teva infantesa
4: claro.
3: Pues, s'ha vist, diguem, immersa, diguem, en ese barri, en esa cultura, en esa tradició. I òbviament ho parlàvem, no?, de poquetet lo que era abans la festa, no? I nosaltres recordàvem sent menuts que era, pues això, el primer dia de vaques del Roser, això ja tenen a veure l'escola matí i mañana ja pensant que tu només volies dir i només pogueres de l'escola per tornar a casa perquè sabies que estaven les vaques del Roser ahir.
4: Sí.
3: És aquesta emoció festiva que tens de xiquet, que te transmeten els pares, els avis, vull dir, i això, diguem, pues es porta, imagina que pues, és un sentiment festiu que cada un al seu barri o un poquetet al seny del territori, diguem, de barri local que tenim cada un, pues mos aferrem, diguem, un poquetet a aquesta tradició festiva i sobretot a la història popular que té la festa
4: en el cas del dimarts, Vicent, per la nit també teniu bou embolat.
3: Sí, tenim dimarts i dimecres, tenim vaques per la vesprà a les 5:30,
4: sí.
3: El dimarts són vaques de Laura Parejo,
4: sí.
3: I per la nit a les 10:30 n'hi haurà bou embolat de Laura Parejo, i el dimecres vaques per la vesprà a 5:30 de la ganaderia d'Ivanet, de Cerre del Maestre, i per la nit bou embolat de la mateixa ramaderia. Són els dos dies taurins que tenim ahir entre setmana per a, sobretot, pues, a la gent més jove i sobretot el sentit popular de que la tradició pues, es mantinga de la participació festiva i taurina de bous al carrer, no?
4: el que
3: volem defensar també.
4: Clar. El dilluns dia 8 ve a tope.
3: El dilluns és un dia molt carregat, és un dia molt fort dins del recinte de festes del Roser, sobretot per la orografia que té el Roser, vull dir, el Roser, nosaltres, si tenim algun tipus d'enveja a la resta de festes, és que, afortunadament o malauradament, cada un que ho mire com vulgui, és que no tenim ninguna gran avinguda. Si el Roser, nosaltres ho diem, si el Roser tinguem un gran carrer d'issos amples i plans, que...
4: Yeah.
3: Això seria una explosió de júbilo i festa, no? Però bueno, mos han d'adaptar, l'espai que tenim és el que és, també aquesta idiosincràsia és la que mos fa també diferent, no? És com el barri un poc, com els barris antics de les juderies, d'altres poblacions.
4: I això és el barri
3: encant. I té aquest encant, no? I bueno, és el dia que pues, tens que bregar una miqueta més, perquè tens que fer jo, que és complicat que la gent te capia i que estiguem tots el més a gust possible, però bueno, el Roser, pues tenim també aquesta facilitat. Mos apretem més i és el dia fort. Tenim per la vesprada, tenim la prova esportiva, la carrera, la volta a peu nocturna, Festes del Roser, que enguany complir la seva 30a edició, vull dir que estem també d'aniversari, sobretot agrair i vull també des de l'equip de la Junta Directiva sobretot donar també l'enhorabona i sobretot donar les gràcies al potencial motor d'esta carrera en totes les edicions, que ha sigut Josep Lluís Segarra, que està també en nosaltres en la junta directiva. I bueno, pues això, estem d'aniversari i ja que celebrar-la com cal. I per la nit, després de la carrera, tenim en este cas pues el tradicional sopar de l'Empedrao, tant per als membres de la comissió com per al senyor Conach, convidats, les festes convidades, cases comercials, corredors que venen a la carrera, a la volta peu nocturna, que se queden, diguem, pues en el recel·lent sempre de quedar-se a sopar a la festa del Roser. I després d'això tenim una actuació estel·lar, en este cas, de l'humorista de Blai, i després d'ell farem una nit tot de Remember, de música Remember, en DJs tant de la comissió com externs, sobretot per a la gent jove, no? Perquè és que pensar també un poc en aquesta filosofia de la festa, n'hi ha que obrir-la també a les generacions més joves, que són les que venen arreant, i bueno, té que haver sempre un sentit de festa per a tot el públic.
4: Sí, senyor. I el divendres dia 9, al marge de que també és dia festiu en la comunitat valenciana, amb una tradició.
3: I aquest dia també és un dia complet, és un dia que tenim, aprofitant un poc la festa de la comunitat valenciana, tenim de matí la marxa del càncer, Esteban Estevesbrí, Festes del Roser, que hi serà, òbviament, com tots els anys, des de l'ermita del Roser. Des de les 8 del matí estaran expostos muntatge per part de l'Associació Local del Càncer, en tota la gent col·laboradora que participa també en aquesta associació local, repartint les motxilles per a obtindre, diguem, les voluntats econòmiques, diguem, per sumar, no? Sempre aquesta xifra pues, de positiva, no? De arrimar l'ombro com a ciutadania que tenim i d'empatia, diguem, a recolzar pues, una malaurada enfermedad com esta del càncer, en la qual pues, tots els anys la Festa del Roser ha col·laborat de manera molt estreta i de manera molt positiva sempre en aquesta associació. A les 11 hi serà esta marxa. N'hi ha una xicoteta variació en guany en l'itinerari, perquè es troba a la plaça Gómez Ferrer, l'antiga plaça Samarra i el carrer Guzmán, per obres hídriques de canalització, i no farem la baixada per el carrer Guzmán, i quan arribarem a la plaça Duc de Segor, que és la plaça de l'Aqueducte, sí, baixarem per el carrer Joaquín Costa fins a la intersecció en carrer Correus, va tornar a incorporar-nos plaça de l'Ajuntament, carrer de Negafulla, fins al Roser.
4: I això és la variació, no?
3: En la variació que tenim. Sí. Si més de baixar pel carrer Guzmán, baixarem pel carrer Joaquín Costa, que és el paral·lel oeste, per a poder fer el recorregut. La resta no canvia.
4: Molt bé.
3: Després, a migdia, tenim un dinar per a la gent major, en este cas, de l'Alcúdia, no? Que són els abonats, que està patrocinat per Sabateria Bonaque. Tenim que estar molt agraïts també a Xavi i a Pedro, que són persones molt involucrades de tota la vida, una família molt involucrada en la nostra festa, en la nostra comissió de festes, i que han tingut en guany a bé i de manera molt acertada pues, participar o fer participar, en aquest cas, a la gent major del barri en un dinar patrocinat per ells. Després del dinar tindran un ball popular per a tota aquesta gent, perquè ho puguem passar molt bé, i de nit tindrem el sopar que patrocina la Regina per a tots els membres de la comissió de festes i família, amb l'actuació posterior de Gustavo Paradís allà a l'ermita. La comissió de festes oferirà també una barra prou popular perquè la gent pugui passar i estar, diguem, de lo més a gust al Roser en una nit musical i festiva, a la qual també pues, això, agraïm tant a Gemma Talamantes com a Regina, com a Verónica i Javier, els pares que són els que s'han volcat un poquetet en aquest acte, i als quals els agraïm pues, este patrocini que fan, diguem, pensant també en la gent de la comissió i bueno, fer partícips, diguem, a tota la família també i a la resta de famílies de les dames de l'acord en este sopar de germanor que es farà.
4: I el diumenge tancareu per tot l'alt, en un clàssic ja, una setge edició de la matina al Motelai i per la nit, per la nit
3: vam tot ja, l'acte de la matinal de Pòlit, sí, que en guany també a José l'estem també molt agraïts perquè està atravessant ara una situació mèdica un poquet delicada i així i tot ha fet l'esforç tant ell com els membres del motoclub en este cas en organitzar-la un any més. Nosaltres ens hem volcat també, òbviament, en ells, com pot ser d'una altra manera, des de la primera edició que vam fer. El que és el sentit de la matinal es farà a l'esplanada, en aquest cas, del recinte ferial, que és l'esplanada que coneixen la zona de Carpes, que es pengen festes, on estarà muntada, pues, això, sobretot el morçar popular, la recepció dels motoclubs, tindran allí taules i cadires per poder fer l'esmorzar, tindran allí una xicoteta barra per a tindre, diguem, un poquet de refrescos i beuda per a alentar un poquetet este calor previst que tenim hasta estos dies. El que passa que ja veurem el temps com ens acompanyem, ens ajuda, per el que parlàvem abans. Sí. I després faran el recorregut popular que es fa tota la vida, diguem, en la tradicional volta dels motoclubs hasta el barri del Roser, en el que també el bar d'Alcúdia també patrocina, digamos, oferir, digamos, un refresc a tots els motoristes. Esperem més de 400 motos vingudes de diversos motoclubs, des de Terol, Conca, València, Castelló i Albacete. Ve gent de fora, ens va comunicar Bòlit, i bueno, pues, l'Alcúdia, com no pot ser d'una altra manera, rebrà a tota aquesta gent de la millor manera que sabem. Les motos passejaran a mitjan matí pel barri del Roser, aparcaran en la plaça Pavia, plaça Sant Josep i plaça Dolors, pel que també demanem un poquetet, pues, de les disculpes.

0: Springsteen en un concert de música lead pop per part del grup o del trio Libèric, un trio magistral de tres tenors que rendixen un magnífic tribut homenatge a Il Divo en temes super coneguts i bueno, i pense que pot ser diguem un broche d'or per tancar les festes d'enguany en el que per això tant la junta directiva com la part dels abonats i membres de comissió i simpatia de la festa, pues tenen que sentir-se reconeguts i agraïts per aquestes festes que hem organitzat enguany.
1: Pues bon treball, ara només queda avisant disfrutar-les en harmonia i com només la gent del Rosep Safer. Al marge d'això t'havia dit que te preguntaria al final, ara sí, per lo del reglament de bus al carrer. Sí. Què passa? Perquè la federació ha recorrit la sí. Norma. Què ens pots contar? Quin recorregut té tot això?
0: Pues mira, no estic massa al dia. Sí que tinc nocions del que he estat parlant en alguns companys, abans que estàvem, diguem, tant a la directiva en aquest cas de la Federació de Festes com en altres companys que estan també en l'associació provincial i de l'associació de la comunitat. I han recorrit això perquè, al final, quan volem burocratitzar i volem normalitzar tant el sentit d'allò que és popular i d'allò que es deuria mantindre simplement per el fet que és una tradició, pense que ens excedim. I jo pense que la festa necessita que la relaxem una miqueta perquè, entre altres, el decret de la Comunitat Valenciana pot ser, m'atreviré a dir que és possiblement el decret de bous al carrer més exigent que hi ha a tota Espanya. I per això també, que és el decret més exigent que hi ha a tota Espanya, és el decret que ens permet fer tota aquesta sèrie de modalitats i que ens dona una serietat i un rigor i una seguretat pel que sumar-li més coses, l'únic que fa és, a partir d'aquest punt, complicar la vida als organitzadors. Vull dir, hi ha parts en les que no entenem el sentit, bueno, no entenem, òbviament sí que s'entén perquè al final el que es materialitza és en que pareix ser que al final són mitjans econòmics els que manegen altres actuacions o altres accions, i això és el que l'aficionat ni està content ni vol permetre que sigui així, que cada ens pega a la afició una forma d'anar acabant, diguem, el sentit. Jo estic convençut i segur que la festa del bou no acabarà mai, almenys el sentit de la festa popular que té, diguem, els bous al carrer a la Comunitat Valenciana, però sí que és de veres que comencem a estar un poquet cansats de que no se falla, de que no s'atenga la veu del sentit popular, la veu de la gent que està al carrer, que no hi ha gent millor que assegure i que garantisca i que vulga la màxima seguretat, que vulga la màxima el màxim benestar animal per als bous, però arribem a un punt en el que aquesta sèrie d'incongruències fan que aquestes coses, diguem, comencen a desmereixer el respecte, diguem, a aquesta pressió que se genera. Jo penso que la Generalitat tinguera que fer-se un mirar en aquest sentit. Penso que l'aficionat no mereix, diguem, este tracte. És un assumpte delicat i per això mateixa la mateixa federació ha recorrit a este sentit i este tema perquè no veiem que això no porta resposta. Per tant, aquestes accions que pareixen ara pues, molt sèries és una forma de que se pare de la manera més ràpida possible tot això. Vull dir, pense que el tema del bou al carrer és un tema que s'ha de defensar i s'ha de cuidar, i pense que les mesures per ja no per justificar inclús a la gent que està pel mig, vull dir, però pense que quan les coses estan bé, quan menys se toquen millor, vull dir, i tot el que siga fer ruïdo i modificar i fer canvis quan realment la festa del bou no ho necessita, pense que és voler marejar el sentit de la festa. I això, no sé si és que hi ha connotacions polítiques, perquè, òbviament, estem en uns temps convulsos a nivell polític, a tots els nivells, i això fa que moltes vegades les pròpies administracions, que, òbviament, no deixen d'estar governades per partits polítics o per, en aquest cas, governants que pertanyen a partits polítics, pues, tinguin pressions, tinguin forces, tinguin punts de vista diferents d'exposar de tot el que és l'articulat i condicionat normatiu, però hi ha una condicionant molt important, que és la veu popular, i això jo crec que s'ha d'atendre. En tot això sentit,

0: quan parlem de vivenda, quan parlem de benestar, quan parlem de festa, vull dir, en tots els sentits de la vida jo penso que el poble té una veu i el polític deuria saber escoltar a aquesta veu. I jo penso que és en aquest sentit en el que aquest recurs que esperem que faci el soroll que correspon, a més, en aquest cas, per les dues forces que ens representen els aficionats a la Comunitat Valenciana, que és la Federació de la Comunitat Valenciana, la Federació de Taurina, i la Federació, en aquest cas, l'Associació en Defensa de les Tradicions Taurines, que ens correspon a nosaltres, a Castelló, que tenen aquest àmbit autonòmic també, diguem, i de manera conjunta, diguem, a la comissió, tenen força per a pensem i volem, i anem a recolzar-los, que tenen la força suficient per a que se'ls escolte i puguen posar-se damunt de la taula estos temes i que al final l'administració atenga, diguem, aquestes consideracions que estan ara un poquetet en boca de tots i generen un malestar que pense que és innecessari ara en aquests temps que corren. Pense que les comissions fem un esforç per mantenir les tradicions populars, fem un esforç per mantenir el benestar animal, fem un esforç perquè participi de la festa el màxim de gent possible. I en tot això n'hi ha un grup de gent, sponsors, abonats, membres de comissions, o sigui, tots és que ens gratem el bolsillo, perquè moltes vegades fan que vull la festa que la pague. És que l'aficionat ja molt la paguem, la festa. Vull dir, òbviament, les administracions participen de manera activa. Home, no podria ser d'una altra manera. Només faltaria, i fiqui el cas de la Vall, que en aquest cas l'administració local de la Vall no participarà activament de lo que és el sentit festiu de la festa. Hasta ahí podem arribar. Al igual que se participa en altres accions. Però la festa del bou al carrer, i a l'aficionat en general, abonats, membres de comissió, penyes taurines, els propis sponsors i comerços que patrocinen i col·laboren, vull dir, tota aquesta gent està rascant-se el bolsillo per a que al final pugui haver un bou al carrer, pugui haver una vespa de vaques, i el sentit que té el bou al final no és un sentit, un mero sentit que marque, diguem, una ideologia política. El sentit del bou l'únic que fa és sumar. Sumar perquè l'excusa d'un bou fa que jo me puga arrimar a casa d'un veí o d'un amic que fa un mes que no el veig. I mos podem fer allí un refresc i podem menjar dos faves i dos cacaus. I sense donar-nos compte estem sociabilitzant, estem fent família, estem fent exacte germanor entre veïns. Estem sumant molts valors que en aquesta societat malauradament se perden, i això, l'únic lligam que té és el bou al carrer, vull dir. Per tant, quant de mal estem fent els aficionats per a que tot això estiga passant avui en dia? Jo penso que no estem fent gens de mal, al contrari, estem fent tots un esforç per mantenir el calibre de lo que és la tradició popular del bou al carrer, i en aquest sentit, l'únic que té que fer l'aficionat de la Comunitat Valenciana, en general, és recolzar a les forces que ens representen, com bé t'havia abans, són aquestes dues entitats, que són les que estan vinculades a les comissions consultives de la Generalitat Valenciana, les que estan en contacte amb l'administració autonòmica i les administracions provincials, i són les que tenen que tindre un poc i se tarannà, no?, de fer-los entendre el sentit de la veu popular de l'aficionat, perquè això siga, pues, sobretot que siga més suau. El tràmit al final té que ser més suau i sobretot que no es materialitze, perquè el bou al carrer, a les comissions, als abonats, ja mos costa molts diners. Pense que hi ha coses que no fa falta materialitzar-les i sobretot el sentit de la festa té que ser al final un sentit popular. Estem parlant d'una tradició que ve des del segle, finals del segle XVI, finals del segle XVI, principis del XVII, i no és una cosa que ens hàgim inventat l'any passat. Que estem mantenint una tradició pràcticament de quatre segles, algo estarem fent en el sentit popular de la festa, vull dir, i això és el sentit que hem de tindre en la Comunitat Valenciana. Igual que el que té que defensar, pues, els castells a Catalunya, i el que defensarà el xotis a Madrid, vull dir, que cada un defensa les seves tradicions populars, la nostra, en aquest cas, òbviament, tenim dos sentits de festa i de cultura valenciana, els bous i les falles, i això és el sentit que té la festa a la nostra comunitat. El bou, l'arraigo que tenim, som la comunitat, diguem, que més bous fa de tota Espanya. Jo sempre m'agrada recordar a aquell dato que vaig donar una vegada en un sopar, sent president de la Federació de Festes, en el que, d'alguna manera, veia un poquetet quina era la tessitura en la que, per renta per càpita i per número d'habitants, que tenia, diguem, la Vall, referent als bous que li diàvem o que exhibíem cada any, respecte a lo que era la capital de Madrid, que és un poquetet la plaça temple del món. O sigui, Madrid, la renta per càpita i el número d'habitants, tenia que equiparar-se a la Vall, tenia que fer 22.372 bous perquè fer els mateixos bous en número que estava fent la Vall. Yeah. I això és l'ordre de magnitud. O sea, per tant, som la ciutat, sense cap tipus de dubte, la ciutat més taurina d'Espanya en prestigi popular en el número d'habitants que tenim en la vall. Vull dir, per tant, jo penso que Vallduixó té que ser referent, les festes tenim que ser, que tindre aquesta empatia i aquesta serietat i aquest rigor en complir les coses, en complir els decrets, en fer les coses bé. Penso que portem molts anys treballant i fent les coses perquè així siga. La vall hem sigut referent en moltes situacions, en moltes coses, governant polítics d'un color i d'un altre, que també és una cosa que fiquem valor i agraïsc, perquè a vegades, inclús tenint el sentit propi de la festa, pensant que una ideologia política tinga un tracte de favor, un tracte en contra, pensant que li agraden més els bous o menys, a la vall això no ha sigut mai un tracte de dificultat, al contrari. I des d'ací m'agradaria llançar ese to d'agraïment i de to positiu que tant quan han governat partits d'esquerres com partits de dretes, el sentit de la festa s'ha mantès. I s'ha mantès perquè jo penso que han posat en valor, en aquest cas, la nostra tradició popular. Si seguim esta línia, i això és un valor que deu de ser, òbviament, exponencial a totes les poblacions i a tot el territori de la Comunitat Valenciana, pues pense que és la veu que les tradicions es mantinguin i que no les maregen massa des dels despatxos, perquè al final moltes vegades el que ho té que decidir a vegades no s'ha fet ni un recinto ni s'ha menjat una faveta ni un caragol. Té que anar a xafar un recinte i veure quin és l'ordre de magnitud que té la festa del bou al carrer o de la festa popular en la comunitat.
1: Veurem com queda al final aquesta norma, que en principi té que substituir el reglament del 2015. Que tingueu bon viatge de tornada. I això, tot i que així de moment, bueno, sí, està nuvolat, però encara no ha començat aquesta aigua que diuen que caurà, tingueu, en qualsevol cas, molt de cuidado tornant i que ho passeu molt bé a partir de demà. Moltíssimes gràcies, Vicent.
0: Moltíssimes gràcies, com sempre, Vicent, a les vostres...

0: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Amb l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, arrenquem este segon bloc amb el repàs setmanal d'actualitat per l'òptica de l'equip de govern. Anem a preguntar-li per tot el tema del S-Alert, com queda l'activitat en la Vall, quines són les darreres informacions, repassarem també l'actualitat i després parlarem d'un acte que s'organitzarà per a la propera setmana, estarà així la gent d'OAC per a contar-nos-ho. Miro Sánchez i Eusebio Moreno. A les 2:17, ja saben, repassem l'actualitat en hora 14.
0: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
2: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5, en Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-6901-36 y revisa tu audición.

0: les deu menos un minut, he vist com a dues persones que tenia jo per així, el mòbil es feia arribar les alertes. A mi m'ha arribat prou més tard, almenys 40 minuts més tard. Alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, molt bon dia.
1: Bon dia, Vicent.
0: A tu t'ha arribat les alertes, no? Suposa, este matí o què?
1: A mi sí, sobre les 10 i algo.
0: Molt bé. Està parlant la gent d'això perquè, clar, que entrem, que diuen que des de les 2, que des de migdia, que serà una vesprada complicada. Províncies, València, Castelló, crec que la fa sobretot de l'interior, però bueno, les alertes ja estan enviat, alcaldessa.
1: Sí, ojalá el día 29 d'octubre d'aquell any l'hagin enviat també a temps com avui i s'hagin adelantat, perquè això demostra que sí, que se podria haver fet d'una altra manera. Però arribant al dia d'avui, el que vull traslladar a la població és que acabo de firmar un decret on assumim, no, la responsabilitat que suposa tindre alerta roja des de les 6 de la vesprada d'avui fins a les 12 del migdia de demà. Aleshores, les conseqüències són que suspenem tots els permisos en la via pública que l'Ajuntament haguera atorgat, com per exemple el mercat de demà. Se suspèn el mercat de demà per estar immers dins de la pròpia alerta roja. Se suspenen les classes. A partir d'esta vesprada, a les 6 de la vesprada, queden suspeses les classes, incloses les de demà, tot el dia, perquè haguera sigut un jaleo el suspendre-les només hasta les 12 del matí, que és quan finalitza l'alerta roja. Aleshores, hem pres la decisió de suspendre totes les classes de demà. I el que advertim a la població i el que demané, no, ara mateix com a alcaldessa, és que siguem respectuosos en les alertes, siguem respectuosos en el que se'ns diu, i que tractem de quedar-nos a casa, d'evitar desplaçaments que no siguin importants, que no siguin necessaris. I l'alerta roja no és per a aprofitar el dia i anar-te'n a Salera o anar-te'n a qualsevol centre comercial, sinó és per a previndre, per a cuidar-nos i per a evitar, pues, bueno, que qualsevol cosa de forma inesperada puga passar, perquè no se pot previndre tot, no se pot saber en exactitud el que va passar, i aleshores que si passa, pues, bueno, que puguem estar recollits i que puguem actuar, no? I per lo demés, pues, bueno, he convocat un CECOPAL a les 12 i mitja del migdia per a tindre activats els serveis de l'Ajuntament, com puga ser la policia local, com puga ser urbanisme, per tal de poder, en un determinat moment, si passa qualsevol cosa, pues estaria preparats per actuar i que puguem afrontar la situació, no? Això no és un missatge de, no sé com dir-ho, no? Per assustar,
0: sí,
1: a la població.
0: No és alarmista.
1: No és un missatge alarmista per a res. Simplement hem entrat en alerta roja. A partir d'ahí, la normativa, la llei, inclou uns condicionants que hem de complir i que hem d'alertar a la població, no? Així que demana a la gent, pues, que sigui responsable en el compliment d'esta normativa, que pot ser no passa res, que és el que desitgem, no? Però pot ser, pues jo que sé, que puga caure simplement una rama d'un arbre i que puga obstaculitzar, per exemple, la calçada, no? Pues bueno, estar actius, estar activats, i també vull traslladar que la ciutat de la Vall és una ciutat amb poques probabilitats d'inundació segons els plans d'emergències. La nostra pròpia orografia, sí, així ho demostra, però que hem de complir amb la normativa, hem de ser responsables i hem de saber un poquet a què adelantar-nos i a què ens enfrontem, no? Així que bueno, era el missatge que volia aprofitar per traslladar a la població i esperem, pues, que ploga, que i, en fi, i que no passi res, no? Una última cosa, Vicent, que també pense que és important, en el CECOPA una de les coses que anem a debatre, perquè així ens han advertit també des de València, és el comportament que va tindre la muntanya ara mateix, una muntanya cremada, no? L'escorrentia que puga haver d'acord al nivell de pluja que puga caure, i que serà una de les coses, pues, que ens ocuparà i que estarem també un poc, pues, investigant, mirant, atents al que puga passar per allí, no? Així que bueno, que no sabrem tampoc quin és el comportament que puga tindre, perquè això dependrà de la quantitat d'aigua que caiga i d'una situació que per a la Vall, pues, és nova, i que, bueno, i que també pues, demane precaució i que complim la normativa o que complim les recomanacions que ara mateix estic fent en les properes hores. Que aprofitem i que llegim i que puguem llegir un llibre a casa tranquil·lament, sí, senyora, no, Vicent?
0: Això, efectivament, això és el missatge més clar. No es tracta, efectivament, de ser alarmista, sinó de previndre. I com bé assenyala l'alcaldessa de la Vall, efectivament, esta ciutat, com inundar-se com a tal, és impossible. Si s'inundar a la Vall, no vull ni pensar altres localitats que no vaig anomenar com quedarien, però sí que ahí està i xerrir. Això passa quan plou molt o quan fa vent, des de murs que se cauen,
1: les goteres que pugui haver una vivenda, que també hem fet moltes intervencions en goteres, cornises,
0: cases velles en mal estat que s'ensorren, etc. I runes a la via pública, a avingudes o carrers en grans quantitats d'aigua, i tot aquest treball que és el que aneu a coordinar ja des d'avui mateix, no, alcaldessa?
1: Sí, tindré activa pues a la brigada municipal, a la policia tindré la coordinada i no sabem la quantitat d'aigua que pot caure, tal vegada siga una pluja normal i
0: millor,
1: se queda ahí,
0: millor.
1: Molt millor, no? Però hi han coses que no se poden preveure al mil·límetre i per lo tant pues, en fi hem d'assumir les recomanacions que ens fa la EMET i el 112.
0: Perdona, en principi seria fins a migdia de demà i en funció d'això s'aniria dient coses o com és este primer avís, com seria?
1: Bueno, l'alerta és fins demà a les 12 i si no hi ha una actualització de l'alerta que se'ns allargue o de més, pues finalitzaria a les 12 si hi haguera...
0: A les 12 de migdia de demà.
1: Correcte, si hi haguera qualsevol informació nova, pues evidentment des de les comunicacions oficials de l'Ajuntament les donaríem a conèixer per avisar a la població i mantindre informada a la ciutat.
0: Perfecte, pues mira, d'alguna manera quan arriba això sí que donem per amortitzat o finiquitat l'estiu, en independència de que en la tardor de manera oficial ja hem entrat dies enrere. Preguntar-te per algo que a mode de donar a conèixer a la gent de la Vall, a alguns turistes que també han tingut l'ocasió, que crec també, i l'he sentit dir a Javier Ferreres, que ha servit també per a prendre nota de quines coses, pues efectivament, pues mira, en això no havíem caigut detalls d'esto, no, d'anar perfilant el que serà i s'acopar de cara a la temporada oficial, que serà l'any que ve, on començarà tot des del principi. Com ha estat aquesta experiència i quines xifres n'hi ha? Perquè ja tenim xifres també, tant d'afluència com de tot, Tania.
1: Sí, Vicent, jo la veritat que hem acertat. Estic molt contenta del resultat i les decisions que vam prendre després de repensar quina era la situació. Quan va acabar l'obra, encara que era finals d'agost, vam pensar, no?, si era moment o no d'obrir la instal·lació, i la conclusió que vam arribar a l'equip de govern era que el que no tenia sentit és que encara fera tantíssima calor i que la instal·lació estiguera acabada i estiguera tancada, no?, quan les piscines estaven plenes, quan estava tot preparat per a poder-les gastar. Vam obrir i els resultats han sigut boníssims. 1.000 persones al dia, Vicent. 1.000 persones al dia han passat per la instal·lació. Més de 10.000 persones en els dies que hem tingut oberts, uns 15 dies obert a la instal·lació, i més de 1.000 persones al dia. Vull dir, l'èxit és innegable, és objectiu, és numèric i està ahí, i ara sí que sí, ja per a la temporada que ve només faça un poc de calor, i al ser una instal·lació que porten directament per l'Ajuntament, és a dir, que no dependrem d'una empresa de que decidisca, pues el nostre compromís de poder obrir quant antes i de poder tindre obert pues entre 3 o 4 mesos inclús, no? I jo crec que és una bona instal·lació que ha sigut molt ben acollida per la població de la Vall, per els xiquets i xiquetes, per les famílies. Recordo el primer dia una imatge d'uns xiquets entrant per allí que encara no ho havien vist i tremolaven i tot, no?, d'alegria. I això pues, per a mi, i ese sentiment és el que me val la pena, no? Després d'haver patit, després de tants anys planificant esta infraestructura, després de que no poguérem obrir quan volíem obrir, sinó que tinguérem que obrir més tard perquè l'empresa no havia acabat l'obra. Aleshores, pues, això ho cura tot i això te dona ànims i il·lusió per tal d'obrir ja a partir d'ara, per a sempre, no? Ara podrem obrir ja quan vulguem, i el més important, Vicent, i no me cansaré de dir-ho, i és que a cap altre equip de govern li va passar el que li ha passat a uns quants equips de govern d'esta ciutat, no? I si remetim a l'arxiu municipal, ja te trauré algun retall d'alguna altra corporació municipal que va haver de tancar esta piscina quan encara les notícies eren en blanc i negre. Aleshores, una piscina que sempre tradicionalment ha tingut problemes de pèrdues d'aigua i que tots han anat posant parxes, no? I la reflexió que vull fer és que per a mi, com a alcaldessa i que se presenta a les eleccions, no?, i que rendís comptes davant de la ciutadania, haguera sigut molt més fàcil anar a les eleccions del 23 posant un altre parxe més, com s'ha fet anteriorment, i tindre la piscina oberta, no? Però jo crec que després també de la reflexió que van tindre dins de l'equip de govern, el que no volem per a la nostra casa no el vulguem per a la casa de tots, no?, que és els recursos públics. I aleshores vam assumir la responsabilitat, però també la valentia, de mantindre les piscines tancades per tal de poder planificar un projecte de futur, que este és el resultat, no? També un projecte de futur que ha estat avalat per la ciutadania, perquè hem fet el que la ciutadania ens va demanar en una enquesta, acompanyat, no?, de la veu de la ciutadania, que són en definitiva de forma majoritària qui va gastar la instal·lació, no? I aquesta instal·lació és el resultat d'aquest procés de participació ciutadana, escoltant als veïns i veïnes, escoltant a la gent, escoltant a les famílies, i crec que l'èxit ha estat també ahí, no? Perquè jo estic convençuda que si haguérem reparat la piscina, i ho he explicat moltes voltes, a mi me van dir, ficar el parche ara mateix val 1 milió d'euros i no t'assegure que l'any que ve se te torna a trencar la piscina, no? A mi m'hagueren matat la gent si haguera passat això, i estic convençuda que si haguerem fet ixe parche, si haguerem posat ixe parche, no haguera vingut ni la dècima part de la gent que ha vingut fent este projecte, no?
0: Ja no era una piscina adaptada als temps actuals, com el que n'hi havia.
1: No, i bueno, i la gent no era el que volia, perquè anar allí a posar-te a remulla, pues ara mateix, com tu dius, ja no és lo que s'estila, no?
0: Sí, sí.
1: A mi molta gent me va dir el Segovia Park. Jo no coneixia el Segovia Park, no? Aleshores vaig anar en l'arquitecte municipal a dir-li que això era el que la gent ens estava demanant, no? I hem fet el Segovia Park molt millor, o sigui, ha millorat. I ara sí, Vicent, crec que som l'enveja de la província, som l'enveja de molts pobles i ciutats del voltant, que n'hi ha molts alcaldes que me pregunten com ho heu fet, quina ha sigut la vostra planificació, com... Pues bueno, i crec que ser referents també en infraestructures d'aquestes característiques, sí, d'un problema fer una virtut, és a dir, d'un problema de tindre tants anys tancada a la piscina i ser més forts, i ser millor, i tindre algo més que oferir al poble, pues jo crec que, en fi, que ha valgut la pena i que pues ja quedarà per sempre per a les properes, pues tots els propers anys que puga estar oberta aquesta instal·lació.
0: Vaig a veure si te trec una foto radiofònica, però per això tinc que canviar ara el calendari i buscar el 2027. Així el tinc. Vale. Si no m'enganyo, les eleccions sempre són el darrer diumenge de maig, per tant estaríem parlant del dia 30 de maig. Això vol dir que juny, el dia 1 és dimarts, dos dies després. Si mirem en les comparacions en enguany, ahir ja feia calor, i sobre el dia 7 o 8 la piscina de la Llosa ja sol obrir, o la del Fondeguilla, etc. Com nomenaves 4 mesos, me venen just juny, juliol, agost i setembre. Bueno, foto radiofònica, on vaig a parar? I Tania Baños en aquestes eleccions torna a guanyar l'alcaldia, la primera foto, per adelantar-nos a que obriga la Llosa o al Fondeguilla, la primera foto pot ser, perquè molta gent també està demanant aquesta foto de l'alcaldessa llançant-se pel trampolí, pel gran, i inaugurant la temporada l'any que ve. Tania, això és possible?
1: M'he tirat ja, pels tobogans, pels tres, els he provat,
0: no,
1: els tres.
0: La foto oficial i ese dia, i a més anunciat com que l'alcaldessa obri la temporada,
1: bueno,
0: de bany.
1: Sigam serios, que a mi n'hi ha coses que me donen molta pudor i sabeu que no va en el meu perfil polític.
0: Bueno, va dir-te, o vertigen també, que això espera a València, tirar-se d'aquest trampolí, cuidado.
1: Sí, però si comença a fer calor tal vegada el cap de setmana del 22 de maig, per què no obrir-lo? No? Sí, és una instal·lació que portem nosaltres, claro. Si ho tenim tot amanit, sí, i tot preparat,
0: podria estar oberta.
1: Correcte, vull dir que el més important és que ara no haurem d'esperar, sinó que nosaltres, que gestionem una piscina coberta i que tenim socorristes, que tenim borsa de socorristes i que, en fi, que ja sabem gestionar una piscina perquè és una de les parts principals de l'empresa pública, pues bueno, el més important és que podrem gestionar la instal·lació al nostre gust.
0: Esta obra ja no n'hi ha que esperar perquè està acabada, però ara ens fiquem un casco virtual per a una visita radiofònica, per a que ens contes radiofònicament, Daniel, la visita que vau fer l'altre dia junta clubs esportius, gent de la Vall d'Uixó que espera pues, com esperaven el parc aquàtic este, el segon pavelló poliesportiu.
1: Bueno, y en moltes ganes de poderlo tindre ja a disposició de la gent de l'esport de la Vall. Jo crec que complim un objectiu que esta ciutat tenia a fer a més de 30 anys, perquè tenim un poliesportiu municipal actual que, malgrat que l'hem renovat en l'última dècada, pues, no recordo, hauríem de també tirar de l'arxiu, Vicent, a veure de quin any data, però tal volta dels anys 60, més o menys, si no m'equivoque.
0: Principi, a la millor principi dels 70, molt, molt principi, sí, final dels 60, principi.
1: No era encara l'etapa democràtica de la ciutat, i aleshores jo crec que una ciutat del nostre tamany no és que se mereixia, que també, sinó que era absolutament necessari tindre un altre pavelló perquè el tenim congestionat, el tenim a tope, perquè la salut dels nostres clubs és molt bona, afortunadament. N'hi ha moltíssima cultura de practicar esport, tant des de menuts com la gent més gran, i que necessitàvem d'un altre espai per poder-ho fer, no? Per equiparar-nos també al que esta ciutat també se va quedar darrere. Jo sempre conte com a anècdota que quan vam entrar a governar és que ni el centre de la ciutat era peatonal, quan tot el món tenia el seu centre peatonal, no? Pues partíem d'ahí, d'estar endarrerits, de no haver un projecte de continuïtat i de futur i de transformació de la ciutat, i això forma pes també, o això forma part d'un símbol de que la ciutat està avançant, no? De que estem assumint compromisos que esta ciutat sempre ha desitjat en els últims anys. I per a mi, i no me cansaré de dir-ho, i crec que també la piscina és el clar exemple de poder permetre el luxe, no? De tindre la valentia de no pensar en les properes eleccions, sinó en les properes generacions, fruit d'una planificació, fruit d'una estabilitat d'un govern que ara farà 12 anys i que aquesta estabilitat no ha trencat el rumb o no ha trencat els plans de la transformació de la ciutat de la Vall, no? I crec que aquesta estabilitat li ha vingut molt bé a la Vall, i aquesta estabilitat li ha vingut molt bé perquè hem pogut transformar, planificar i transformar, i és el que mai hem de deixar de fer, malgrat que aquestes infraestructures són veritablement importants, no? Així que ja estem planificant la transformació de la propera dècada de la ciutat, i crec que ahir versarà també pues bueno, el programa electoral i el que li vulguem oferir a la ciutadania de la Vall.
0: El que li escoltàvem ahir, no? El regidor d'Urbanisme, sobre la planificació del planejament urbanístic de la ciutat, que l'últim és del 1995, crec. Entens?
1: Sí, ja portem la modificació número 51. Vull dir que és un document viu que s'ha anat adaptant a les necessitats, tal com hem fet en esta última modificació que des de la regidoria d'Urbanisme Vicent Pitarca ha proposat al ple. Com per exemple pues bueno, solventar un dels problemes més greus que teníem, sobretot en locals comercials de l'àrea del polígono 3, en el tema dels saltillos,
0: sí.
1: O per exemple pues bueno, planificar els solars que estan que són solars, que estan buits i que generen problemes a l'hora del manteniment per part de la propietat i les conseqüències que això té per als veïns del voltant, pues bueno, fer de la necessitat virtut i aprofitar que mentre siguen solars, pues que puguen cedir-lo a l'Ajuntament a canvi de no pagar la contribució i poder-los gastar com a aparcament de cotxes, no? Perquè així ens assegurem que els tindrem nets i ens assegurem que des de l'Ajuntament podem intervindre en la propietat privada, que de l'altra manera ha de ser el propi propietari qui se faci càrrec, i també ens assegurem que solventem pues, espais o problemes d'aparcament en determinades zones, no? Així que pues, també faig un cridament a la gent que tinga solars i que vulgui posar-los a disposició de l'Ajuntament per entrar en este pla, que no tindrà un benefici econòmic, és a dir, no hi haurà un contracte d'arrendament, però sí, jo crec que hi haurà pues, bueno, un compromís social, no?, en la ciutat, i en llevar-te aquesta responsabilitat de tindre que netejar el solar, perquè pues, tindrà aquesta repercussió pública per a que els veïns del voltant pues, puguen aparcar
0: i tindran condicions, i efectivament un win-win, les dos parts guanyen cada una de...
1: I en el moment que diguen que volen gastar-lo, volen construir o volen vendre-lo, volen el que siga,
0: el pues, poden utilitzar, claro,
1: a la seva disposició.
0: Pues mira, ara seguim parlant una miqueta més d'obres. Després te pregunte per el ple d'ahir, per anar tancant, però per este tema. La Vall Tapia, l'edifici ocupat que se va incendiar el passat cap de setmana, i òbviament amb l'hoquei de la Sareb, puc parlar, no?, en la Sareb. Com està este tema, alcaldessa?
1: Bueno, pues vull relatar-vos com han sigut estos dies, no? I és que el dissabte a les 2 del migdia hi ha un avís per un incendi en este edifici. Un incendi relativament, bueno, que no era excessivament gros, no?, que no afectava i que no va passar, i és el més important, que no li va passar res a ningú. I una vegada va estar sufocat per part dels bomberos, els bombers van decretar que teníem que desallotjar l'edifici durant unes 48-72 hores per tal de que poguera ventilar i que no pugui afectar a la salut de ningú. I això és el que van fer, no?, de forma coordinada en els bombers, en la policia local. Vam fer una bona intervenció. Jo crec que, a diferència de este que va portar el Partit Popular, este racista, no?, Albiol, a diferència d'ell, de lo que va fer a Badalona, nosaltres, amb un altre tipus de sensibilitat, la treballadora social de la zona va fer un treball, no?, de poder veure quines eren les realitats que allí vivien per tal de no poder o de poder actuar, no? Allí vam descobrir dos realitats principals. La primera, la d'una senyora de 72 anys, que allí vivia en unes condicions que no ha de viure ningú, sense llum ni aigua, a la qual pues, se li va donar cobertura i se li han oferit altres tipus d'intervencions. I la d'una família en una xiqueta en una bebè de 2 anys, a la qual pues, se li ha donat cobertura i s'està treballant aquesta intervenció en la família, perquè ninguna persona, però sobretot ningú bebè, no?, bueno, ha de viure en aquestes condicions. Aleshores jo crec que hem aprofitat la pròpia situació per a solucionar problemes socials que ningú en un poquet de cor seria capaç de tolerar. Hem fet aquestes dues intervencions, la resta pues bueno, no tenen res a veure en tot això, i a partir d'ahir vam esperar a que els serveis tècnics municipals, que van vindre, l'arquitecte tècnic va vindre a treballar el diumenge per tal d'anar a l'edifici i fer una inspecció tal com també reclamava el bomber, i va determinar que era impossible, no?, que en aquestes condicions se poguera garantir la seguretat, se poguera garantir la salubritat i les bones condicions que necessita una persona o un grup de persones per a viure, no? I aprofitant aquesta situació, pues, i aprofitant aquest informe i fent cas a aquest informe, van comunicar al Sareb quina era la situació i van comunicar que nosaltres no podíem esperar a que Sareb, en tots els terminis i tot el treball que ells tenen, pues esperar a que tardaren un mes en intervindre, per exemple, no? Que havíem de ser ràpids perquè no podíem posar en perill la vida de ningú. Aleshores, des de l'Ajuntament el que van fer és una intervenció en la pròpia brigada municipal, hem tapiat algunes de les entrades i ja la Sareb ha posat una porta de seguretat i ha alarmat l'edifici per a que no torni a passar el que ha passat, no? I alguns dels dubtes, Vicent, no?, que si jo estiguera fora de la institució i no tinguera lo millor la informació o el coneixement de les normes o les limitacions que tenim moltes voltes les administracions per fer determinades coses, per què hem tingut que esperar a un incendi per a poder entrar o per a poder assumir esta situació, no? Pues bueno, pues en el moment en el que se desallotja l'edifici era el moment per poder resoldre, no? Perquè no podem perdre de vista que estem parlant dels drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola, no? I que per això moltes vegades això te dificulta poder prendre altre tipus de mesures en una propietat que no viu a la vall, en una propietat que està molt lluny d'ací i que moltes vegades és difícil que se facin càrrec com cal de la seva pròpia propietat privada, no? I aleshores, però, bueno, jo crec que s'ha fet una bona intervenció des de tres àmbits molt importants: des de l'àmbit de la policia i dels bombers, des de l'àmbit de l'urbanisme i des de l'àmbit dels serveis socials, no? I per això moltes vegades, i el dia de la policia vaig aprofitar per dir-ho, des del meu punt de vista, la seguretat de la ciutat no és només tindre la plantilla de la policia plena, que també, que això és una pata fonamental, sinó és tindre uns serveis públics capaços d'assumir les diferents vessants o les diferents òptiques que una ciutat necessita, no? I crec que ho hem aconseguit.
0: I anem a tancar ja ràpidament en dues qüestions molt rapidetes. Una d'elles, el ple ordinari d'ahir, corresponent al mes de setembre, va ser un dels més, no sé, sui generis, no?, que veien els darrers temps, perquè ahir les mocions anaven un poc més clar tot, no?, de normal, hi havia uns recolzaments, un recolzava lo de l'altre, bueno, unes combinacions un tant, i n'hi havia una en concret, una de lo de l'assignació dels partits polítics, que especialment va ser significativa. Un resum ràpid del ple d'ahir, l'alcaldessa.
1: Sobre les assignacions, entenc que vols que faci una valoració.
0: En general, del ple d'ahir, que també, bueno, va ser dels que n'hi ha, dels més ràpides, també.
1: Bueno, pues la valoració principal és que hem aprovat dues modificacions del pla general importants, que una ja l'he comentat així, i les altres dues principals...
0: Com també lo de la inclusió del CEI Blasco Ibáñez.
1: Correcte, hem demanat que la conselleria ens conteste, que porta dos anys sense contestar-nos a la petició de l'Ajuntament per incloure el Blasco Ibáñez, el col·legi de Texas, de Colònia Sant Antonio, sí, en el pla edificant per a rehabilitar-nos i per a rehabilitar-lo, i no ens ha contestat. O, per exemple, per fi l'Assumpció, no?, l'ampliació de crèdit per a dur endavant les obres de l'Assumpció. Per a mi això és més important. I després, pues evidentment, bueno, me vas posicionar i ho vas dir, no?, sobre les assignacions als grups polítics, el Partit Popular.
0: Però que la gent entengués un poc per el tema de coses d'oficina, de tramitació pròpies de cada grup, podríem...
1: Sí, és el finançament que tenim, no?, per a poder fer les nostres tasques polítiques, no? I el que ha passat és que el Partit Popular i Herminio Serra van presentar tard la justificació de la subvenció, i ell mateix ha portat una moció al ple per tal de que li ampliem el termini i modificar les condicions a meitat de la partida, no? La conclusió, jo me quedo en dos. La primera és que si ell no arriba a tot, que delegue, que pareix que no delega en ningú, pareix que no se fie de ningú. Jo, de fet, la nostra justificació ni m'he enterat, perquè ho han fet els nostres companys, els regidors i regidores, en els que crec, en els que delegue i en els que fan una bona tasca. De fet, l'han entrat en temps i forma. I la segona, que veritablement me preocupa, és que, clar, este xic, este senyor, s'ha presentat per a ser alcalde de la Vall, i si gestionar 20.000 euros li ha vingut gran, gestionar 50 milions d'euros que té este pressupost, en els terminis exigents que té Europa, en els terminis exigents que té l'administració, i després en els terminis que com a administració els exigisses als demés, per tal de que complisquen tots els requisits legals, que no són pocs, i tindre-lo tot en norma, pues jo que sé, a lo millor la reflexió que ha de fer el Partit Popular és si tenen a la persona adequada o no. Però bueno, en definitiva, la ciutadania triarà, no? Què va passar en la votació? Pues bueno, la votació va eixir endavant en els vots, en els 8 vots del Partit Popular, en el vot del regidor de Vox i en el vot a favor del regidor d'Esquerra Unida, i a mi esos vots a favor, l'abstenció de Compromís i el vot en contra del Partit Socialista, perquè nosaltres hem defensat que els terminis han de ser igual per a tots. Si arribes tard a presentar una beca, te quedes fora de la beca. Si arribes tard a presentar una subvenció, te quedes fora de la subvenció, per a no poder fer discriminacions.
0: O un examen.
1: I aleshores, va així sus criteris d'igualtat d'oportunitats, el grup socialista va votar en contra, no? Aleshores, com va aixir a favor en els vots a favor de PP, Vox i Esquerra Unida, s'amplia directament el termini i se'ls accepta la subvenció.
0: Bé, bueno, doncs pues entrava dins ja de l'anecdotari. Alcaldessa, hi ha una cosa que no sé, i en això tanquem ja, no sé com queda, esta vespre estava previst el lliurament de la banda, la regina del Santíssimo Cristo de Calvario. Te pregunto això perquè, en independència de sí o no pel tema de les alert, estem a 1 d'octubre i ara mos ve tot el boom final, este mes d'octubre, que anem a tope, plegat de festes, tanquem també la temporada de bous al carrer i moltíssima activitat buscant ja l'últim trimestre de l'any.
1: Bueno, molta vida durant les properes setmanes. Qui se'n va fora és perquè vol, perquè així té per a tots els gustos.
0: El 9 d'octubre, que també hem conegut.
1: Per a totes les ocasions, però no Vicent Gui, he cancel·lat l'entrega de la banda a la Regina de Carbonaire. No podem estar en alerta roja.
0: Exacte.
1: I estan fent altres coses i imitar el que va passar en el Ventorro. No és la meva manera d'entendre la política. Ara mateix els meus esforços i els nostres esforços estan centrats en fer un seguiment de l'alerta roja i poder actuar en el moment que calga, i com demà a les 12 s'alça l'alerta, pues tindrem temps de poder visitar-la, de poder entregar-li la banda i de poder acompanyar a les festes del Cristo de Carbonaire.
0: I les del Roser, que també està...
1: Tindrem temps de tot, però...
0: I la Pilarica del Bou el diumenge, i bueno,
1: correcte.
0: Innombrable.
1: El que volia dir és que tindrem temps de tot, no? Però que la vida, com en la vida personal de cadascú, en la política també s'ha de marcar les prioritats, i encara que a mi m'encanta la festa i compartir i passar-me-ho bé, la prioritat són les persones, i ara la prioritat en la feina és esta.
0: I a cuidar-se, com diu l'alcaldessa, un bon llibre està vesprada, que això no vol dir que sigui per anar a cap puesto, i menys agarrar el cotxe o eixir de la vall, el que no tinga, òbviament, cap tipus de necessitat. Gràcies i que vagi bé, Tània.
1: Gràcies, Vicent, a tu.
2: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 18:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Hoy por hoy, de la tardor.
0: Pues ya estamos en el mes de octubre, y una de las cosas que nos va a traer la agenda en los próximos días también va a ser el día 7, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y ese precisamente va a ser el tema que vamos a desarrollar a continuación con los invitados que tenemos, y a los cuales ya saludamos. Miro Sánchez y Eusebio Moreno, ¿qué tal, cómo estáis? Buenos días.
4: Hola, hola. Buenos días.
0: Se ha llegado ahí ya, el día 7, en un acto central que me comentabais, y ahora hablamos de eso y de más cuestiones. Este año será o toca en Almasora.
5: Sí, bueno, como todos los años, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente organiza una misa en la cual pues recordamos esta jornada y recordamos el motivo de la jornada, que es la lucha por un trabajo decente. Uh-huh. Ya llevamos varios años, desde 2015, con esta iniciativa, conformada por distintos movimientos y organizaciones católicas.
0: En el caso de la OAC, lo estáis, la OAC, Frater y Cáritas, ¿no? Eusebio.
4: Sí, sí, en la localidad, aquí en la Vall, las organizaciones que estamos dentro de la iniciativa es Cáritas, la OAC y la Hermandad Obrera de Acción. Ahí, la Frater, la OAC, sí. y Cáritas. Uh-huh. A nivel diocesano, hay otras entidades que están dentro de la iniciativa. Hay una coordinadora en la que están, junto con la OAC, la Frater y Cáritas, está la Confederación Española de Religiosos y Religiosas, CONFER, está también Estela Maris, que es el Apostolado del Mar, la Delegación de Migraciones, el Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo, en fin, estas son todas las organizaciones que están dentro de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Aquí en la localidad solo estamos, pues que no hay otra representación, pero Cáritas, Frater y OAC somos los que nos encargamos de apoyar la iniciativa y ver las actividades o actos que podemos organizar aquí en la localidad de Vall d'Uixó.
0: Y de entre esas cuestiones, creo, este sábado, día 3, en las misas, ¿no?, que se hagan aquí en el municipio. Ahí sí que se... No sé si se va a leer el manifiesto completo o se va a comentar algo relativo a eso, ¿no?
4: Bueno, lo aquí en la Vall, como el acto central se va a celebrar en Almazora, uh-huh. aquí en Vall-d'Uixó, bueno, ¿qué podemos hacer en Vall-d'Uixó? Nos hemos reunido las tres entidades y hemos dicho que lo que podíamos hacer, pues, es apoyar el hecho de que la gente pueda acudir a la actividad central que se celebra en Almazora. Pero aquí, pues, hemos decidido dar a conocer el acto que se va a celebrar en las parroquias y, a ser posible, no leer el documento del manifiestos, sino, pues, bueno, hacer una presentación de las cosas importantes, porque ya se sabe que cuando se hace un manifiesto suele ser largo, sí. Y leerlo al final de una celebración, pues, puede ser que la gente desconecte, explicar de qué va el manifiesto y, bueno, invitar a la gente a que participe en el acto central.
0: Muy bien. Mira, tú estás también en la coordinadora diocesana, por sí. explicar un poco esto también, ¿no?, a la gente. Bueno, yo sé que hay gente obviamente que lo tiene claro, ¿no?, y sabe de qué va, pero por aportar esa información también, ¿qué sería exactamente? ¿Qué
5: bueno, por explicar un poco qué es la iniciativa. A ver, la iniciativa surge en España en el año 2015 y surge como fruto de un trabajo de colaboración que hizo la Iglesia Católica con la OIT para conseguir que en los objetivos de desarrollo sostenible se incluyera el trabajo decente como uno de los objetivos. Y finalmente se consiguió que el objetivo 8 de desarrollo sostenible, que dice promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, y también se introdujo el trabajo decente para todas y todas. Entonces, fruto de ese trabajo que se vino haciendo a nivel internacional, finalmente eso cuajó en esta iniciativa que impulsamos en el año 2015. La pusieron en marcha diversas organizaciones de inspiración católica, pero pronto, en pocos meses, se sumaron cientos de grupos, de movimientos y de asociaciones, de parroquias y demás. Y a partir de entonces decidimos aquí en la diócesis que también queríamos impulsar esa iniciativa aquí en Segorbe-Castelló. Y entonces a nivel diocesano comenzamos a impulsarla ya en el año 2015. Entonces, bueno, hemos pretendido a lo largo de estos años ir organizando distintas acciones y actividades con el objetivo fundamental de poner en la agenda social y política este tema del trabajo decente. Y también hacia el interior de nuestras organizaciones y de la Iglesia en su conjunto, pues hacer ver a los creyentes, a los cristianos, que esto del trabajo decente es algo que nos afecta como creyentes y que tenemos que estar también implicados con un compromiso por luchar por el trabajo decente a todos los niveles. Entonces, esto es un poco el planteamiento del por qué se vienen organizando algunos actos, que a lo largo del año tenemos distintas fechas en las cuales intentamos organizar una cosa. Una fecha es esta, por supuesto, del 7 de octubre, pero también el 1 de mayo o el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, o el 28 de abril, que es la Jornada Mundial por un trabajo, el 28 de abril.
4: De la seguridad.
5: Por la seguridad y contra la siniestralidad laboral, pues también intentamos ir organizando distintos actos para poner encima de la mesa el tema del trabajo decente como un elemento fundamental por el cual los cristianos también tenemos que luchar y comprometernos.
0: Sí, son varias acciones a lo largo del año, efectivamente, como bien habéis recordado ahora. Creo que el acto este de octubre, el día 7, el que este año será en Almazora, el año pasado sí fue, ¿no?, el acto, digamos, El acto central, por llamarlo de alguna manera, sí fue en la Vall, ¿no?
4: Sí, sí, el año pasado se celebró aquí en la Vall, en la parroquia de la Asunción. Se hizo la Eucaristía presidida por el señor obispo. Uh-huh. Y luego el acto, siempre se hace algún signo al final de la Eucaristía, que el año pasado creo que, este año no hemos dicho cuál es el lema. El año pasado creo que era Pringate, por el trabajo decente.
0: Sí, sí.
4: Y bueno,

0: 2 de la vesprada i 17 minuts. Està nuvolant-se, tal i conforme la previsió senyalava, i tal i conforme ICE és alert que han començat a rebre els ciutadans i les ciutadanes a partir de les 10 del matí aproximadament, alertava. Primeres mesures, les contava si en la SER, este matí l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños.
1: Aleshores, les conseqüències són que suspenem tots els permisos en la via pública que l'Ajuntament haguera atorgat, com per exemple el mercat de demà. Se suspèn el mercat de demà per estar immers dins de la pròpia alerta roja. Se suspenen les classes. A partir d'esta vesprada, a les 6 de la vesprada, queden suspeses les classes, incloses les de demà, tot el dia, perquè haguera sigut un jaleo el suspendre-les només hasta les 12 del matí, que és quan finalitza l'alerta roja. Aleshores, sempre és la decisió de suspendre totes les classes de demà. I el que advertim a la població i el que demané, no, ara mateix com a alcaldessa, és que siguem respectuosos en les alertes, siguem respectuosos en el que se'ns diu, i que tractem de quedar-nos a casa, d'evitar desplaçaments que no siguin importants, que no siguin necessaris. I l'alerta roja no és per a aprofitar el dia i anar-te'n a Salera o anar-te'n a qualsevol centre comercial, sinó és per a previndre, per a cuidar-nos i per a evitar, pues, bueno, que qualsevol cosa de forma inesperada puga passar. No és un missatge alarmista per a res, simplement hem entrat en alerta roja. A partir d'ahí, la normativa, la llei, inclou uns condicionants que hem de complir i que hem d'alertar a la població, no? I sí que demana a la gent, pues, que sigui responsable en el compliment d'esta normativa, que pot ser no passa res, que és el que desitgem, no? Però pot ser, pues, jo que sé, que puga caure simplement una rama d'un arbre i que puga obstaculitzar, per exemple, la calçada, no? Uh-huh. Pues, bueno, estar actius, estar activats, i també vull traslladar que la ciutat de la Vall és una ciutat amb poques probabilitats d'inundació, segons els plans d'emergències. La nostra pròpia orografia, sí, així ho demostra, però que hem de complir amb la normativa, hem de ser responsables i hem de saber un poquet a què adelantar-nos i a què ens enfrontem, no? I sí que bueno, era el missatge que volia aprofitar per traslladar a la població i esperem, pues, que ploga, que en fi, i que no passi res, no?
0: Que ploga en tot el coneixement possible o que se li puga demanar, no? Si cal, i s'aplegaria ja que des de dies enrere, pues, pràcticament tot el món que estima la muntanya, que estima el nostre entorn, demanava més que res per tot el tema este, no? De les escorrenties, d'estar pendent, molta fijació ara en la muntanya després de l'incendi del passat estiu. Tania Baños també s'ha referit este matí a aquesta qüestió.
1: És el comportament que va tindre la muntanya ara mateix, una muntanya cremada, no? L'escorrentia que puga haver d'acord al nivell de pluja que puga caure, i que serà una de les coses, pues, que ens ocuparà i que estarem també un poc, pues, investigant, mirant, atents al que puga passar per allí, no? I sí que bueno, que no sabrem tampoc quin és el comportament que puga tindre, perquè això dependrà de la quantitat d'aigua que caiga i d'una situació que per a la Vall, pues, és nova, i que bueno, i que també, pues, demane precaució i que complim la normativa o que complim les recomanacions que ara mateix estic fent en les properes hores.
0: Pues en la Vall, en tots els municipis de la comarca, que ha arribat, òbviament, en l'estar al corrent i especialment després, no? Dice es alert que a partir de les 10 del matí ja advertia o avisava a tota la població. Decrets en molts municipis, com és el cas, per exemple, també de Nules, on l'alcalde este matí pues feia ese decret i decretava que a partir d'avui, òbviament, ese nivell d'emergència per risc d'inundacions, s'establia el multifuncional de Nules com el lloc de albergue provisional en cas de que es fora necessari reubicar alguna família. Tant de bo que no, i tant de bo que el que ploga de forma ordenada i no que provoqui ni desbordaments ni qüestions que a hores d'ara, pues, ni desitgem ni ens imaginem ni esperem, però per si de cas, ja saben, tots els municipis han pres mesures i ara només fa falta també que els ciutadans, les ciutadanes a nivell particular pues ajuden també, que faciliten esta sèrie de qüestions i salvo en cas de necessitat, pues eviten també desplaçaments. L'horatge, l'actualitat de l'horatge forma gran part de les notícies d'este primer dia del mes d'octubre, on també hem conegut pues, les obres del carrer Rincón Rambla. Recordaran que dies enrere, en juliol, ja el regidor de Serveis Públics, Fernando Daros, deia que aquestes obres anaven a deixar que passaren el mes d'agost per arrencar. Avui ha sigut el dia en què s'han donat a conèixer precisament en què consistissin. El regidor d'Urbanisme, Vicent Pitars, comentava això.
2: Sí que en este tipo de obres continuem complint objectius, continuem complint en la renovació de xarxa, continuem complint en objectius de millorar, en este cas, els objectius és el desdoblament de la xarxa de vía potable, que ens permet futures actuacions que puguen haver després per qualsevol incidència en la xarxa no tindre que fer perjudicis al carrer, ja sé que en el desdoblament de la xarxa d'aigua potable per les illes de façana. A més, es renova tota la xarxa de clavegram amb totes les noves escombres de totes les cases, que per així, a més, passa un barranquet i està catalogat en històric, i per això també aquestes obres porten un seguiment arqueològic de les mateixes, és a dir, per suport de l'administració és la primera que complís en tots aquests requisits i que al final és el patrimoni el que tenim que tindre cura d'ell. I a més també s'instal·la la xarxa de pluvials que en aquests carrers més antics, evidentment de totes les actuacions noves que fem on no apareix la instal·lació de replegar d'aigües pluvials, ja l'instal·lem i anem fent aquesta separativa d'aigües en tota la xarxa del municipi. És una obra valorada en més de 3.000 euros, estem parlant de més de 1.000 metres quadrats de pavimentació, perquè un altre dels objectius, a més, no només de tot el que és de cotejar el pacavalls, que solucionem tot el tema de clavegram, pluvials, escomeses i demés, sinó que també aprofitem per reurbanitzar estos carrers que estan així al costat del que era la infraestructura del camí de l'aigua.
0: Parla el regidor de Serveis Urbans, Fernando Daros. Se tracta també d'evitar fugues.
3: Evitar tindre tantes fugues, evitar tindre tantes pèrdues d'aigua, estalviar el màxim possible, la màxima aigua que puguem, i a més pues, no tindre que pagar aigua que desgraciadament pues, se'n va per el subsol. Així que dins d'aixa campanya d'obres, durant aquests mesos de final del 2026, acabarem de fer este carrer Rincón Rambla, deixarem tancada tota, com he dit, un parell de manzanes de tota esta zona del nostre poble, i ja donem un salt de qualitat i seguirem treballant en altres carrers.

0: En CaixaLabai estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. CaixaLabai, siempre al teu costat.
1: I parlem ara de les festes del Roser, que en el dia de demà, ja en vista de la situació meteorològica, havien decidit que un acte que anaven a organitzar al carrer, un espectacle de mariachis per la nit, que anava al teatre. Però clar, ara estan pendent també del tema d'este esaler que tenim en el dia d'avui, en principi fins a migdia de demà. Veurem si s'arriba a temps per a que se puga fer el teatre, que els treballadors municipals puguen fer aquesta tasca i que se puga dur a terme allí, o al final que es tinguera que canviar-se fins i tot de dia. Avui parlàvem amb el secretari de la comissió, en Vicent Manuel Aparici, i ens contava això.
2: Demanar pues, les corresponents disculpes, en este cas, a la gent per les situacions que puguem... perquè sempre és un agravant, un poquet de la pluja, mira que la desigem sempre, però quan mos ve, moltes vegades mos destorba, no? I bueno, pues, genera xicotetes molèsties, pues, això, demanar als abonats, pues, si s'ha de consideració o un poquet de paciència, no? Per si tenim que estar pendents o estar modificant un poquetet en base a lo que les autoritats també mos diguen. I, bueno, conforme anirem passant les hores, pues, anirem cursant-les i bueno, tractarem de fer les coses el millor possible.
1: En Vicent Manuel Aparici parlant també sobre el reglament taurí, que ja saben que de moment no ha deixat content a les penyes ni als aficionats. En què pot quedar tot això? Pues avui escoltàvem la seva reflexió des de la ramaderia, on primerament estan avui en terres andaluses carregant els bous que s'exhibiran el dissabte en les festes del Roser.
2: Que és el decret més exigent que hi ha a tota Espanya, és el decret que ens permet fer tota aquesta sèrie de modalitats i que ens dona una serietat i un rigor i una seguretat pel que sumar-li més coses, l'únic que fa és, a partir d'aquest punt, complicar la vida als organitzadors. Vull dir, hi ha parts en les que no entenem el sentit, bueno, no entenem, òbviament sí que s'entén perquè al final el que es materialitza és en que pareix ser que al final són mitjans econòmics els que manegen altres actuacions o altres accions, i això és el que l'aficionat ni està content ni vol permetre que sigui així. Estic convençut i segur que la festa del bou no acabarà mai, almenys el sentit de la festa popular que té, diguem, els bous al carrer a la Comunitat Valenciana, però sí que és de veres que comencem a estar un poquet cansats de que no se falla, de que no s'atenga la veu del sentit popular, la veu de la gent que està al carrer.
1: I parlant de festa, com se poden imaginar, pues, òbviament esta vespre no tindrà lloc el lliurament de la banda La Regina de les festes del Santíssim Cristo del Calvari, per tot el tema de l'alerta roja en la que anem a entrar. I hem conegut ja coses de com serà la cercavila del 9 d'octubre, José Luis Gadea.
3: Pues nuestro cercavila este año va a empezar con la mucharanga de Castellón, con los castellers. Este año es algo nuevo que lo queremos traer a nuestro cercavila. Después van las comparsas moras, que este año vienen de Almazora, vienen de Castellón, viene el marítimo de Valencia, y como novedad, y estamos muy orgullosos, los caballeros de Lain, que es la junta local fallera, este año tendremos una comparsa nueva de lo que es la junta local fallera.
1: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnació en Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente, Nebot, Mestre, Rodrigo Totge. Recorden, anem a entrar en alerta roja. Molta precaució i no se desplacen, no ser que siga estrictament necessari. Bona vesprada.